0: Nos som les Women's Planners.
1: UAC FM 103.4, a Ràdio Comunitària de Coruña.